vadle manzanani zan zumanani alope luarano matiu manunga kle una una lae tuerana fadia zan zumanani alope luarano matiu manunga kle una una